0: ilegal?
1: Esto son las bromas.
2: Un programa en el que cada invitado se somete a una entrevista muy picante. Con cada pregunta una salsa cada vez más brava.
1: Bueno, vale, ¿qué tal tú transitar por este programa?
3: ¿Quieres volver a tocar? ¿Me suena, no?
1: Sí, por favor, tío. Haz tu magia.
3: No, ya lo hablaremos. ¿Eh?
1: Yo quería ir como invitado otra vez.
3: No, pero ya viniste, ¿eh?
1: Sí, he ido unas cuantas veces, pero este año otra vez, tío.
3: No, que yo como amigo he venido hoy. Pero claro, pues ya después de ver lo de hoy.
2: Ya disponible un nuevo episodio con Manel Fuentes. Escúchalo en la aplicación de la SER. A las bravas. Con Raúl Pérez. Cadena SER. La radio. Con mejor humor.
4: Bueno, doncs ens trobem amb la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barrachina. Marta, què tal? Molt bona vesprada.
5: Bueno, buena vesprada, pues así seguimos a peu de l'incendi en el PMA.
4: Quina és la situació en estos moments? Ja sabem que està actiu aquest SECOP i que ha començat a les 7 de la vesprada i que pues, estem pendents de veure quina informació hi ha d'aquesta reunió, però quina és la situació provisional en aquests moments?
5: Bé, pues, abans dels datos últims del SECOP, la situació és que l'incendi segueix actiu. Hem tingut durant tot el matí fins ara la inversió tèrmica en moltes zones i no han pogut treballar tots els vols aeris com la direcció de l'operatiu hagués estimat i hagués volgut que treballaren. Uh-huh. Sí que és veritat que fa un ratet que sí que s'ha pogut començar a treballar i estan treballant ja més millors aeris, sinó que se continuen en aquest treball d'extinció. La situació a nivell de la ciutadania, per a que ho tinguin clar, segueix sent la mateixa. Els desallotjaments fets ja fa dos dies de moment per prevenció també continuen. Són encara 7.000 persones les que estan desallotjades i d'aquestes 16.000 unes 500 són les que encara tenim en els locals habilitats en Nules, en Moncofa, en Segorbe també. I bé, se treballa sense descans en aquest tema. Ara la reunió de COPI ens donaran més avanços. La clau és que puguen seguir treballant els mitjos, que és el que fa eficient ara. El bo també és que a partir de les 10 de la nit la previsió meteorològica és molt bona, perquè hi ha una humitat molt, molt alta i això pot ajudar a que durant esta nit ja comencen a anyar bones notícies per a demà pel matí.
4: Serà una nit, per això esperem que diferent a la d'ahir, que sí que va tindre més complicacions i si, com diu, aquesta nit és més positiva per la situació meteorològica, podem esperar demà un dia més positiu.
5: Els tècnics treballen enfocats en que a partir de les 10 de la nit els ajudarà moltíssim el temps, doncs van a treballar les 8 hores a partir de les 10 hasta demà pel matí sense descans, perquè saben que hi ha la finestra d'oportunitats que es diuen, aquesta ventana d'oportunitat, sí, que pot ajudar a que se minimitzi molt la situació de l'incendi i per tant, si això se minimitzi, pues, espere bones notícies també per als ciutadans.
4: Es valora la possibilitat de que després d'aquesta reunió del SECOP en alguns dels municipis afectats es cancelen aquestes mesures bé de confinament o bé d'evacuació?
5: No te ho puc confirmar encara. L'únic que té que tindre clar la ciutadania és que en el moment en què podrem anirem tornant a deixar la ciutadania que o bé que tornen a les seves cases o tindran que tornar confinats. Anem a veure la direcció de l'operatiu que diu, però tot serà depèn de la evolució, però se treballa en això, en poder anar que la gent quan abans torni a les seves cases, perquè sabem que tenen ganes de tornar i que per a nosaltres del principi la meva preocupació almenys ha sigut les persones. Des del primer moment el desallotjament va ser molt correcte i molt ordenat, perquè bé, van col·laborar molt i els estic molt agraïda als alcaldes i alcaldesses i també als veïns per la seva bona actitud en aquests moments que no són fàcils. I ara per tant el que se treballa evidentment és per l'extinció del foc, però se treballa perquè puguin tornar i sobretot perquè quan tornen els cascos dels municipis estiguin protegits.
4: Però ara és la millor notícia que tenim, no? Que per almenys no tenim cap persona ferida de gravetat i al final és el més important, més enllà del que parlàvem, de que és una llàstima i ningú vol el que ha passat, però en aquest sentit per almenys tenim aquesta bona notícia.
5: Sí, sí que és veritat que per la quantitat d'operatiu que n'hi ha, les altes temperatures que hem tingut i la quantitat de gent desplaçada, no hi ha hagut cap incident greu. En els SECOPs que ens reporten pues són simplement alguns marejos d'alguns dels operatius que tenim sobre el territori treballant, als que els donem les gràcies i tota la força del món per a que continuen, però no contem de moment i creuem més dit en res greu, i això també pues, ens alivia un poquet, salvant que sabem bueno, pues que la nostra muntanya, aquests espais, aquestes zones verdes tan volgudes per tots, pues, ho estan passant malament.
4: Per a terminar ja, Marta, també volia preguntar-li com valora la coordinació, la cooperació entre les diferents administracions que n'hi han implicades en la

0: extinció d'aquest incendi?
1: Bé, jo fins al moment la valore positivament. Crec que tots som conscients de l'incendi important que hem sofrit en esta província. Crec que tots estan arrimant l'ombro i jo crec que per el bé de la ciutadania ahir és on hem d'estar, i després ja veurem si n'hi ha que fer alguna valoració o no, però crec que fins ara estem treballant totes les administracions de manera ordenada, correcta, amb respecte i sumant, que és per al que tenim que estar quan necessiten ajuda els ciutadans. I sí que, pues, sí que voldria que, si a la final se confirme aquesta possible sospita de que aquest incendi no l'han causat mitjos naturals, per tant, si no són mitjos naturals, n'hi haurà que veure quin tipus de mitjos són, que la llei actue i que penalitze, perquè el dia més problemàtic, en menys humitat, en més temperatura de la província de Castelló, vam tindre este incendi, i si no ha sigut un incendi per causes naturals, crec que la llei ha d'actuar i ha de penalitzar aquesta persona.
0: Parlant en aquest sentit de la llei respecte al pacte d'estat al que s'ha fet menció en el dia d'avui, quina valoració fa des de la Diputació de Castelló?
1: Bé, doncs no puc valorar el pacte d'estat perquè portem 3 dies escoltant a la ministra Diana Morán anunciant el pacte, però encara no hem desenvolupat les mesures. O sigui, a dia d'avui no coneixem les mesures. Jo crec que en el moment en què se fiqui damunt de la taula qualsevol cosa que beneficie als nostres paratges naturals, que evite incendis forestals com el que estem vivint, que ajuda a protegir a la ciutadania i a les seves propietats, estarem tots d'acord, sigui la institució que sigui, i estarem sumant, però ja t'he dit que a dia d'avui no puc valorar una cosa que no sé les mesures que porta.
0: Doncs Marta Barrachina, presidenta de la Diputació, moltíssimes gràcies i molts ànims per al que queda.
1: Moltíssimes gràcies, i permetis-me que vos doni les gràcies especialment a la ràdio per donar i saber, o per tranquil·litzar als ciutadans, i per contar com estem. Jo crec que d'esta eixirem més fort, i després vindrà el treball de reconstrucció, que el farem també.
0: Segur que sí, Marta Barrachina, moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
3: Estamos en modo avión.
4: Ningún problema.
3: ¿Cómo?
2: A 10.000 metros de altura. App de la cadena SER. Lo que quieras, donde y cuando quieras.
5: Última hora. Desde Onda tenemos una actualización importante. La mejor versión del verano no se descarga, se vive. Levanta la mirada y descubre un destino donde la historia, la naturaleza y la cultura te esperan a cada paso. Recorre el castillo de las 300 torres. Piérdete por un casco histórico con siglos de historia. Respira la Sierra de Espadán y vive un verano lleno de conciertos, tradiciones y experiencias. Onda, lo bonito de la vida está ahí fuera. Ayuntamiento de Onda.
6: Hi ha moments que ho canvien tot. Este 12 d'agost viu l'univers en primera fila. Viu l'eclipsi total de sol a la Comunitat Valenciana amb seguretat i responsabilitat. No et desplaces si no és necessari i utilitza només ulleres amb certificació ISO 12-31-2-2. Generalitat Valenciana. Més informació en eclipses.gba.es.
7: Viene un cliente.
8: Pon el cartel de cita previa.
7: Llevo un cheque.
8: Eso es solo los lunes.
7: Hoy es lunes.
8: Hacemos todo.
9: Si tu banco no quiere atenderte en la oficina, vende a Eurocaja Rural, que nos encanta verte en la oficina. Por eso te atendemos en persona y sin cita previa. Vuelve a sentirte cliente.
10: Eurocaja Rural, la banca que tú quieres.
11: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
12: Hola, soy Manu Carreño, y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: En 1988 nuestro lema era: la SER informa en equipo. Y aunque en este tiempo muchas cosas han cambiado, seguimos pensando que el deporte hay que vivirlo en equipo.
14: Llega lo bueno, con Romero, Herrera, Meán, Axel Torres, Alcorta, Carreño... Romero.
13: Porque pase lo que pase... Carrusel Deportivo está aquí.
15: Estamos a punto de entrar en la última vuelta. Vamos a ver, Mar Márquez.
13: Para vivirlo contigo.
15: Lo tiene hecho, lo tiene hecho.
13: Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena SER. El poder de la conversación.
16: Bueno, doncs continuem així al puesto de mando avanzado a la Vall d'Uixó. En aquest cas parlem amb el primer tinent d'alcalde i regidor de Serveis Urbans, Patrimoni i Comerç de la Vall, Fernando Darós. Fernando, què tal? Molt bona vesprada.
17: Bona vesprada.
16: Bueno, ha començat fa pocs minuts el SECOPI, aquesta nova reunió que ha començat a les 7 de la vesprada. Estem pendents de veure quina informació hi ha d'aquesta reunió, però quina és la situació, la radiografia en aquests moments de l'incendi? Quina informació teniu a l'Ajuntament?
17: Bueno, pues que l'incendi segueix estant en marxa, no efectivament
3: passi en el terme de la vall, perquè d'ací és d'on va néixer, però que seguís sent un incendi fort, un incendi importantíssim, i que n'ha d'anar molt en cuidado en ell, perquè les circumstàncies són canviants, tot estem esperant a veure si esta nit entra una màniga d'humitat, i això fa que se milloren les condicions per a poder-lo apagar. A aquestes hores encara estan treballant els mitjans aeris, i això ajuda moltíssim, però esperem pues, que al final encara no està apagat, i sempre és perillós, així que tot vagi bé, que ens ajuda la climatologia, i que els treballadors de forestals pues, puguen fer la seva feina, i esperem d'una volta per totes que se pugui controlar i apagar.
0: Fernando, des del vostre punt de vista de l'Ajuntament, com s'han viscut aquestes hores, aquests dies ja des del dissabte, com se gestiona una situació com aquesta?
3: Pues d'una forma molt estressant, la veritat, perquè des de que apareix l'incendi, que el teníem molt propet i vàrem estar allí, i vas veient conforme se te va escapant, i vas veient conforme està cremant-se part del teu poble, i a més veus que se'n va als pobles veïns i que no pots fer res, desgraciadament, que tu manualment no pots fer res, i després començant a veure com venien, la veritat és que pues, tots els mitjans que n'hi havia que han hagut des d'un principi han hagut per l'extensió de l'incendi, que conforme ha passat el temps han hagut cada volta més, però en un principi pues, ja contàvem pues, pues, possible que en dos helicòpters, després tres, després així, fins que al final ahir teníem 36 mitjans aeris rotant-los i això, però n'hi havia 35 mitjans aeris a disposició, vull dir, la feina s'ha anat fent, però clar, pues, pa, la gent que estem en un poble que no estàs acostumat a això, pues, molt estrès, molta pressió, molt difícil, molta dissolució, perquè veus com se cremen les teues muntanyes, perquè parles en els pobles del costat, perquè jo parlo pues, amb companys meus en Betxí, perquè parles amb gent de Font de Guilla, que també es batixen en la mateixa situació, i te crida l'alcaldessa d'Ain, la que tinc, pues, també és molt, pues, molt desagradable, perquè cada un, pues, òbviament, té la seua situació, però al final pues, tu fas pinya amb molts alcaldes, regidors d'altres localitats, perquè es coneixes, perquè són del teu partit, per moltes històries i vas comentant com va per ahir, i és molt desagradable tot això, molt pesat, te crea molta, i després les coses se fan molt llargues, tens que assumir coses que no pensaven, com pues, tindre, què podem fer per a tindre menjar per als bombers, què podem fer per a tindre menjar per a la Guàrdia Civil, que estan així, com aconseguir totes aquestes coses, buscar, improvisar moltes, tindre aigua en les bases de rec, i aconseguir que les comunitats de rec mos cedisquen, que ompliquen les bases de rec per poder agarrar en els helicòpters avui a pues moltes coses que pensaves que no faries mai de la vida, que acabes fent, i que la veritat és te fa que arribes a un moment en què te canses i tens ganes, sobretot per la desgràcia que és l'incendi, però també pues, que passi un poc això, perquè està sent prou estressant.
0: És normal i és la vostra responsabilitat, però no deixa de ser un treball complicat, evidentment. També han tingut molta responsabilitat els ciutadans i ciutadanes dels municipis afectats, per exemple. Jo volia preguntar-li com valora l'actuació i el comportament dels ciutadans de la vall davant de les mesures que s'han pres, perquè per lo que he estat escoltant a diversos polítics i diverses institucions, si està valorant positivament la major part del comportament de les persones que estan actuant en responsabilitat.
3: Molt, molt positivament, perquè o sigui, quan tu confines, o sigui, primer el poble de la Vall està confinat pel tema de la qualitat de l'aire i per tot això, i per la gent està, és de veres pues, que no tot el món està dins de casa, que veus a gent que sap a passejar, però van poca gent, peguen una volteta, alguns van en mascareta, la veritat és que tot això veus que la gent fa cas, i sobretot nosaltres tenim quatre barris ja no confinats, sinó evacuats, vale, barris de Colònia de Sant Antonio, tenim Sant Josep, el poblat i seminari de Sant Josep, el barri Toledo i el barri del Carbonaire, som més de 6.000 persones que tenim evacuades, i tota aquesta gent pues, està portant tot un tro, és molt difícil, hi ha gent que se'n va anar en lo justet i que té que tornar a per roba, que s'han deixat animals en casa i tenir o medicaments, i això és molt complicat, i tots ho fan, la grandíssima majoria han vingut, han preguntat, han demanat permís a la policia per a poder entrar a replegar les seves coses, s'ha fet entrellat, en tranquil·litat, sempre és de veres pues, que hi ha algú que és més sabut que un altre, que se pensa que és el més, ja, el més xulo i el més valent, però bueno, què hem de fer? S'ha complit, sempre hi ha algú que li agrada transgredir per fer de transgredir, i hi ha hagut alguns, pues, alguns enfrontaments en la policia, en la Guàrdia Civil, un poc més de dir, teniu que fer cas, ja ha sigut un poc més complicat, però ha sigut molt minoritari. Majoritàriament, vale, la gent tant d'esta com després també la societat civil del poble intentant ajudar, o els comerços del poble intentant ajudar, la restauració de la vall, intentant ajudar a tot el món. La veritat és que ha sigut una gran alegria veure com la gent és solidària.
0: Per acabar, aquestes 6.000 persones que estan evacuades, que estan passant, pues, hores complicades, no? Perquè no és mai fàcil eixir de casa en aquesta situació, n'hi ha una previsió de quan podran tornar a les seves vivendes? Entenc que estem molt pendents també d'aquesta reunió del CECOPI, no sé si d'ahir podria eixir més informació.
3: Això estem esperant la informació que ens donen del CECOPI, a veure què diuen i a veure si n'hi ha sort i puguem tornar.
0: Vale.
3: I això.
0: Molt bé. Doncs Fernando Darós, primer tenint d'alcalde de la Vall d'Uixó, moltíssimes gràcies i molts ànims per a les hores que queden.
3: Moltes gràcies a tu.
0: Pues este ha sido el repaso a la última hora con toda la información que acontece aquí en la Vall d'Uixó, en el puesto de mando avanzado respecto a este incendio que lleva afectando a la provincia de Castellón desde el pasado sábado. Muchas gracias por escucharnos. Continúan en La Ventana. Un saludo.